0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: què?
1: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25è aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i excol·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7.
2: Aquesta revetlla de Sant Joan, passa-la amb nosaltres. Dimarts 23, a partir de les 10 del vespre, tu poses la festa i nosaltres la música.
3: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda, perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't de Lexus o d'Espotis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital.
2: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada.
4: Vinga, passa-t'ho bé.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Bon dia, és dimarts 23 de juny del 2026, revetlla de Sant Joan. A Palamós ha sortit el sol quan hi faltaven 2 minuts per un quart de set i estan ara una temperatura de 23 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres temes, us explicarem que el Ministeri d'Interior ha decidit suprimir el grup especialista d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil de l'Estartit i que donava servei a tota la Costa Brava. I també que el Baix Empordà va registrar un augment del 2,3% en el nombre de pensionistes durant el 2025. I també que la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell recupera El meu avi i ampliarà enguany la seva programació amb una nova proposta pensada per als més joves. A l'entrevista d'avui parlarem amb Vicenç Rovira, de Foto Torroella, que aquest any celebra el seu 25è aniversari amb una exposició commemorativa. I com cada dimarts, acabarem el Supermatí parlant de llibres, amb Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut, de Torroella de Montgrí. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimarts 23 de juny del 2026, aquí, al Baix Empordà.

0: I saludem a la Maria Alsina, bon dia.
1: Hola Joan, bon dia.
0: El Ministeri de l'Interior ha decidit suprimir el grup especialista d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil de l'Estartit i que donava servei a tota la Costa Brava.
1: Una decisió que ha generat malestar entre els alcaldes de la zona, ja que es tractava d'una unitat que feia gairebé 3 dècades que estava establerta en aquest nucli que pertany a Torroella. Ara els GEAS centralitzaran tot el servei des de Barcelona, una decisió que no convenç els ajuntaments de la zona. En aquest sentit, l'alcalde de Torroella de

0: I Jordi Colomí va enviar una carta a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, queixant-se de la supressió del servei.
1: I els jutjats mercantils de Girona reben cada dia de mitjana 4 sol·licituds de particulars ofegats pels deutes que no han vist cap més sortida que declarar-se insolvents.
0: Segons recullen les dades que periòdicament publica el Consell General del Poder Judicial, entre gener i març, a la demarcació s'han presentat 396 concursos de creditors i d'aquests la immensa majoria els han sol·licitat particulars. En relació amb el primer trimestre del 2025, són un 8% més. L'estadística del Consell General del Poder Judicial, que mesura l'impacte de la crisi als jutjats, també recull que entre gener i març a la demarcació s'han executat 260 desnonaments, més de la meitat per impagaments del lloguer. En aquest cas, la xifra és lleugerament inferior a la del 2025.

0: El Baix Empordà va registrar un augment del 2,3% en el nombre de pensionistes durant el 2025, Maria.
1: Segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, és el tercer increment més elevat del país. Només van superar la comarca Osona amb un creixement del 2,8% i la Cerdanya amb un 2,7%. El Baix Empordà se situa al capdavant de Catalunya pel que fa a l'augment de persones que perceben una pensió.
0: I la cantada de veneres de Calella de Palafrugell recupera El meu avi ampliarà i ampliarà enguany la seva programació amb una nova proposta pensada per als més joves i més petits, Maria.
1: Es tracta d'una cantada infantil que se celebrarà divendres 3 de juliol a les 8 del vespre al Passeig del Canadell. L'activitat reunirà alumnes de les escoles Barceló i Mates, Vivert i Badruna de Palafrugell, així com de l'escola L'Olivar Vell d'Esclanyà.

0: I seguim parlant de música, perquè l'Ítaca Sant Joan va viure aquest dissabte una de les jornades més multitudinàries dels seus darrers anys.
1: El recinte de la Platja Gran de la Sartita es va omplir de públic en una nit marcada pels concerts i per l'estrena del nou espai Ítaca Plaça. La principal novetat d'aquesta edició es va posar en marxa al matí a la plaça de l'Església de l'Estartit.
0: I Anna Divori arriba a Eclipsi després d'un procés personal i creatiu molt intens.
1: El nou treball de la cantautora parteix d'un moment de dubtes, pors i qüestionaments sobre el seu camí artístic, però acaba convertit a aquesta turbulència emocional en un univers propi ple de metàfores, contrastos i matisos. En una entrevista a Ràdio Capital, l'artista ha explicat que el disc neix precisament d'aquesta tensió entre la foscor i la llum.
0: Marta Castany, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I és que, Marta, ens has d'explicar que Figueres es mou celebra 13 anys amb una edició dedicada al procés de fer-se gran.
2: Prop d'una vintena de propostes gratuïtes de dansa i arts del moviment es podran gaudir del 2 al 5 de juliol. La programació reunirà artistes de Catalunya i reflexionarà sobre el procés de fer-se gran des d'una mirada col·lectiva i comunitària.
0: I el Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes inicia un estudi pioner per catalogar les coves submergides del litoral.
2: El projecte permetrà millorar el coneixement d'un dels hàbitats marins menys estudiats de la costa catalana i ajudarà a regular-ne l'ús i la conservació.
0: Aquests són els titulars més destacats d'aquest matí de dimarts, Revetlla de Sant Joan, aquí al Baix Empordà, però és que més enllà de casa nostra, com sempre, també passen coses.

I la notícia del dia ahir dilluns va ser que el Tribunal Suprem va condemnar l'exministre de Transports José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu antic assessor, Coldo García, a 19 anys per les comissions en contractes de mascaretes del 2020. El Suprem els ha condemnat per unanimitat pels delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. L'empresari Víctor de Aldama, presumpte intermediari de la trama, que va col·laborar amb la justícia, ha estat condemnat a 4 anys i mig, però no entrarà a presó. I seguim en clau judicial perquè el Consell General del Poder Judicial ha iniciat una tramitació aquest dilluns per obrir expedient al jutge Juan Carlos Peinado per la polèmica interlocutòria que enviava a judici Begoña Gómez i que insinuava que la policia que fa d'escorta de la dona del president espanyol podria ajudar-la a fugir. I ahir va ser el segon dia d'onada de calor, que ahir dilluns arribava al seu pic. El termòmetre va marcar 43 graus. A Vilanova de Segrià ja es va superar els 42 a Lleida Ciutat, a Alfarràs i també a Alcarràs. En una trentena de municipis s'han arribat als 40 graus i d'aquests, en 14 s'han superat els 41, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I enmig d'aquesta onada de calor, Catalunya es prepara per a un Sant Joan molt càlid. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb més risc d'incendi. De fet, parlant dels bombers, quatre sindicats d'aquest cos dels bombers criden a no cobrir des d'aquest dimarts 23 de juny i fins al 30 del mateix mes certes activacions dels parcs, que segons un memoràndum que signen són mancances estructurals del cos. Ho fan després de la mobilització del 18 de juny, en què efectius del cos van reivindicar més recursos en termes com la gestió dels tòxics, millores en la carrera professional o la seguretat operativa, o aplicacions de la prevenció de riscos, entre d'altres. I anem ara fins a Hostalric, i és que ha activat l'emergència per salut pública per controlar una plaga de mosques que afecta el municipi des de fa una setmana. L'origen d'aquesta plaga s'ha detectat a una planta de reciclatge del poble, en un lloc contaminat de 500 tones de plàstic. L'Ajuntament d'Hostalric ha obert un expedient sancionador a l'empresa i li ha demanat la procedència del producte. Són les 8 i gairebé 9 minuts d'aquest matí de dimarts 23 de juny del 2026. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps.

0: I és que, com comentàvem ara mateix, aquesta onada de calor que segueix plenament vigent aquí al Baix Empordà i arreu de les comarques de Catalunya, és que hem deixat enrere una nit de fons d'armari, amb una matinada clarament tropical, on les mínimes no han baixat dels 22 o 23 graus a la costa, fent que ja costi agafar el son. Durant el matí el cel estarà completament serè i amb una pujada important dels termòmetres. A les 11 del matí estarem ja registrant temperatures de ple mes de juliol. A les hores centrals del dia i també a la tarda, el pic de l'onada de calor es farà notar de valent a la línia de costa, com Palamós, Sant Feliu de Guíxols o l'Estartit. Gràcies a la marinada, les màximes es frenaran una mica, això sí, sempre per damunt dels 30 graus, però amb una humitat altíssima que dispararà la sensació de xafogó fins als 36 graus. A l'interior de la comarca hi haurà més perill, si és que si ens movem cap a la Bisbal d'Empordà, Torroella o Palafrugell o Pals, el termòmetre es dispararà i fregarà o superarà els 36 o 37 graus, fins i tot a l'ombra, un ambient molt i molt càlid. El vent, al matí hi haurà calma total que accentuarà la calor, a la tarda saltarà una marinada feble de component sud-est d'uns 10 o 15 km per hora, tot i que arran d'aigua s'agrairà a l'interior, el vent arribarà reescalfat i de cara a la nit el vent afluixarà del tot i la mar estarà com un mirall amb marejol suau i l'aigua ja ronda els 21 graus de temperatura, de manera que el tradicional bany nocturn de Sant Joan avui no serà per valents, sinó una necessitat real per refrescar-se. I nosaltres, quan són gairebé les 8 i 11 minuts d'aquest matí de dimarts, farem una petita pausa aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. De seguida hi tornem amb el comentari d'opinió de Martí Sabrià, l'entrevista a Vicenç Rovira i també el bloc informatiu en el qual us ampliarem els titulars que us explicàvem fa una estoneta. Això serà d'aquí a una estoneta. Ara seria una pausa.
1: Supermatí. La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
4: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
0: Un minut i serà un quart de nou.

0: Seguim en directe en aquest supermatí de dimarts, revetlla de Sant Joan aquí al Baix Empordà, quan són pràcticament un quart de nou del matí. És moment per escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Martí Sabrià.
1: Les exposicions dels 25 anys de Ràdio Capital. Fa uns mesos vaig rebre l'encàrrec de comissariar els actes de celebració dels 25 anys de Ràdio Capital, aquesta emissora que va néixer en un garatge de Pals l'any 2001 i que ara es troba feliçment instal·lada al centre de la vila de Palafrugell. Un dels objectius era, i és, fer 10 exposicions a 10 municipis del Baix Empordà prèvia selecció de la notícia més rellevant de cada any a cada poble en el decurs d'aquest quart de segle. Una tasca gens fàcil, convèncer alcaldes i regidors i engrescar caps de premsa a seleccionar les notícies i treure les fotografies que les puguin il·lustrar. Mentre s'elaboren les dies, tampoc és fàcil acceptar com de pressa passen els dies, els mesos i els anys. Al respecte, Josep Pla escriu el volum 20 de l'obra completa. Tot i que la pressió del pas del temps és dolorosa i de vegades insuportable, sóc partidari de no defugir-la, perquè la meva experiència em porta a creure que només els qui senten aquest dolor, somort o agut, aprofiten la vida en el sentit més literal del terme. I és aquí que les exposicions esdevenen un sòlid argument per intentar completar un nou àlbum de vivències entre avui i el darrer dia. Només per això ja val la pena que les visiteu, i també per activar la memòria, que a certa edat acostuma a fluixejar. Aquests dies podeu visitar les de Torroella, al Museu de la Mediterrània, i la de Palafrugell, a l'exterior del Mercat Municipal.
0: Doncs fem extensiva aquesta recomanació a tots els oients que ens escolten a aquesta hora del matí, una recomanació que de primera mà la recomanem, perquè les exposicions de 25 anys de notícies d'aquí d'aquesta casa de Ràdio Capital són molt i molt interessants. I nosaltres, en aquesta hora, quan passa un minut d'un quart de nou, parlem d'exposicions dels 25 anys de Ràdio Capital i passem a parlar d'una altra exposició d'uns altres 25 anys.

0: I és que Foto Torroella commemora 25 anys d'activitat expositiva amb la publicació d'un llibret i una mostra a la capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí. I per saber-ne una mica més d'aquesta exposició, d'aquest llibret i també d'aquests 25 anys ja de funcionament, ens acompanya Vicenç Rovira, de Foto Torroella. Què tal, Vicenç? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Què tal?
0: A veure, no sé, si tirem una mica la vista enrere, són 25 anys de fotografies, de mostres, d'exposicions, però com neix tot? Com i quan i per què neix Foto Torroella?
1: Bueno, Foto Torroella va néixer el 1999. De fet, el que estem celebrant ara són els 25 anys que van començar amb l'activitat d'exposicions fotogràfiques. Nosaltres teníem... van començar a fer exposicions cada mes i van començar en el claustre de l'Hospital de Torroella de Montgrí. I, bueno, després, degut a la pandèmia, vam haver de tancar allà perquè aquest hospital d'això, que és un claustre on penjàvem les exposicions, doncs a dalt hi ha una residència d'avis. I, bueno, el contacte d'això es va... per evitar contactes, millor dit, es va tancar durant un parell o tres de mesos que va durar l'assumpte de màxima reclusió a casa, diguéssim. Vam tancar les exposicions. Però després, al cap d'aquests dos o tres mesos, quan ja podíem haver més contacte, doncs, bueno, vam demanar al Museu de la Mediterrània si ens podien acollir en una sala que ells tenien i que no usaven gaire, no fèiem servir massa sovint, llavors, des de llavors que estem instal·lats allà. I això va ser per allà l'any 2020, més o menys, si no me'n recordo malament, ja això de la pandèmia, que no ja tinc com molt lluny. I ara, doncs, les exposicions van començar el 2021, el juny del 2001, perdona.
0: Sí.
1: I ara estem al 2026, que hi és, i celebrem aquests 25 anys d'exposicions. I ja, això, fem una exposició col·lectiva dels últims 5 anys allà a la capella de Torroella.
0: No sé si ha canviat molt fotografia en aquests 25 anys.
1: Sí, ha canviat bastant. Bastant. Ara, per dir-ho d'una manera, en el 2001 hi havia molts treballs així més de retrats, més clàssics, per dir-ho d'una manera, paisatges, coses més aviat de fotografia nocturna, eren molt més clàssics. Ara hi ha el tipus de treballs que es presenten, ja tenen una narrativa més diferent, expliquen històries, sensacions... i a vegades són treballs molt, molt personals dels mateixos fotògrafs i fotògrafes, i en aquest sentit ha canviat bastant.
0: Clar, el tipus de fotografia també ha canviat, és a dir, és evident que ara qualsevol persona porta una càmera de fotos a la butxaca, el que és el mòbil. No sé si l'aparició del mòbil també ha estat un problema per als fotògrafs.
1: Bueno, mira, jo sempre dic que el mòbil és una màquina, igual que una càmera de fotografia és una màquina, no? I fa la foto. Evidentment, amb la càmera, les fotos són més resolució, més bones, amb més possibilitats. Evident, també amb els mòbils, hi ha mòbils de tota gamma, no? I també fan bones fotos, però les possibilitats penso que són més reduïdes. Normalment, nosaltres, la majoria de treballs, ara no en tinc cap de present, com ho hagin dit, són treballs fets en càmera fotogràfica, bona part en digital. Encara hi ha gent que fa servir les analògiques, eh? Però, bueno, jo penso que el mòbil i les càmeres són instruments pel fotògraf. L'important és sempre que el fotògraf tingui la idea i tingui la mirada de fotografiar el que ell vol i el que ell li sembla que pot anar més bé.
0: De fet, en els últims anys...
1: Per això em sembla que, per molt que tots tinguem mòbils, no tots podem, encara que fem moltes fotos, no tots aconseguirem un resultat d'un que té una mirada que busca i que troba el que jo ell vol.
0: De fet, l'altre dia parlava amb un pescador que em va dir que tenir una canya no et converteix en pescador. No sé si passa el mateix amb una càmera i amb un fotògraf, el que comentaves ara.
1: Sí, és el que et deia ara mateix, no? El que tindrà, bueno, el que tindrà una màquina no necessàriament et converteix en fer un bon treball fotogràfic, no? D'allò que vols expressar. Nosaltres amb les exposicions que fem sempre ha d'haver a darrere d'una exposició sempre ha d'haver una idea, ha d'haver alguna cosa que marqui el treball, no? No per fer fotos així, per dir-ho d'una manera automàtic, ja tot surt bé i tot surt perfecte, no? Jo en aquest sentit sempre penso que la diferència entre un fotògraf i un que té una màquina és que el fotògraf, bueno, busca coses i les troba. Amb el temps, evidentment, amb l'experiència, també ho vas guanyant molt, però bueno, sempre hi ha d'haver a darrere aquesta idea i aquesta mirada del que vols.
0: Comentaves abans, Vicenç, que encara hi ha gent que fa fotografies amb analògic. De fet, no sé si en els últims anys hi ha hagut una espècie d'auge cap a aquestes càmeres més analògiques, més, entre cometes, vintage, que se li diu ara. Ho noteu també des de Foto Torroella, que hi ha cada cop més gent que s'aficiona a la fotografia analògica?
1: Sí, n'hi ha bastant, i sobretot amb el jovent. Hi ha un jovent que, no sé per què, bueno, ha començat fent els seus treballs amb càmeres analògiques. Sobretot ho notem molt quan convoquem el Festival Mirades, el que celebrem cada dos anys. Els projectes que es presenten, no tots, evidentment, però uns quants i bastant nombrosos són analògics. I mira, el que passa que, bueno, ara tot el que és la pel·lícula analògica i tot plegat està pels núvols. És caríssim i clar. Després, a part de les pel·lícules, els carrets, després els revelats i tot plegat, encara és bastant. El jovent tampoc, tot això li pica una mica la butxaca.
0: Comentaves ara aquest festival Mirades, que també organitzeu des de l'associació de Foto Torroella, perquè clar, com funcioneu com a associació? És a dir, quines propostes o iniciatives impulseu des de Foto Torroella? No sou només exposicions durant aquests 25 anys?
1: No. Mira, nosaltres, així, de cara, per dir-ho d'una manera, de cara al públic, o de cara a un públic fotogràfic més ampli, doncs fem això, les exposicions mensuals durant tot l'any, això com una convocatòria oberta que ara l'han feta fa poc, el novembre-desembre de l'any passat, en què es van presentar 84 propostes. Després fem, per exemple, el 2025 vam celebrar l'últim Festival Mirades i ara estem preparant el 2027 també el proper Festival Mirades. I entre enmig d'aquests anys convoquem una beca fotogràfica per fer un llibre amb un treball, amb una proposta de treball, que també ara s'està acabant d'editar el llibre del guanyador de la beca que va tenir l'any passat, al final de l'any passat. I abans, això, diguéssim, seria l'aspecte més extern de l'associació. Però després, a nivell intern, com a associació i com a membres, la majoria, bona part dels associats són de Torroella, doncs, bueno, fem un treball col·lectiu, normalment cada any, ho fem relacionat amb els membres que hi hagin convocades. Per exemple, l'any passat vam fer un treball col·lectiu sobre el Vicenç Andrés Estallés, sobre els seus poemes, i després anem passejant l'exposició. Aquest any hem fet el treball dedicat a l'arquitecte en Gaudí, Antoni Gaudí, i ara està l'exposició, està veient-se per diferents pobles que ho demanen. Llavors també fem algun taller i cursos de fotografia de cara al públic, sobretot d'aquí de la comarca. També tenim una cosa que col·laborem bastant amb altres associacions del poble i fem treballs fotogràfics relacionats amb el que ens demanen. Per exemple, amb l'associació de Masos, que ells sempre, que per la Fira de Sant Andreu, sempre fan una exposició també a la capella, doncs i tenen un tema dels seus. Nosaltres sempre ens hi fem la fotografia. Ara el Cinema Montgrí està celebrant el seu aniversari de la Fundació i nosaltres també hem col·laborat fotogràficament amb les coses que ens demanen. Ara estem col·laborant també amb la residència d'avis d'aquí Torroella i estem fent fotografies amb els avis, amb els avis i en els llocs que ells recorden que els agradava molt de Torroella de Montgrí i així anem fent amb les entitats que ens demanen ajuda o que ens demanen algun tipus de col·laboració.
0: És possible que cada cop costi més trobar exposicions de fotografia? No només aquí al Baix Empordà, sinó en general.
1: Costa de trobar aquí? La pregunta és...
0: Si costa trobar... Si cada cop costa més trobar exposicions de fotografia. És a dir, que sí que hi ha exposicions de quadres o d'altres arts, però la fotografia, no sé si sovint costa més.
1: Bueno, jo sempre dic que manquen espais fotogràfics en general a Girona i comarques, perquè és una mica drama, en el sentit que si vols ensenyar el teu treball costa molt. Jo ja sé que, per exemple, a Palafrugell pues, fan la Bienal Miserax i és un espai també que, bueno, que s'ha dedicat això a la fotografia, però durant tot l'any poca cosa hi ha al cinema, hi ha una sala, però no sempre és de fotografia tot el que tenen. Llavors, a altres llocs, doncs, bueno, a vegades hi ha ajuntaments que tenen sales d'exposicions, però prima molt el fet de que siguis del poble per poder ensenyar el teu treball. Si ets de fora del poble, hi ha molta dificultat. Ara, ser a la CATE, per exemple, de Figueres, també hi ha una sala d'exposicions, però combinen moltes disciplines artístiques. Sí que fan alguna cosa fotogràfica, però no tot ho és. O sigui, dedicat a la fotografia, poca cosa hi ha. Nosaltres estem aquí a Torroella, a Vic, que sé que hi ha una sala que també fan cada mes una exposició fotogràfica, però para de comptar. Després de Girona Capital, els centres cívics són els llocs on... o el Centre Cultural de l'Ajuntament. Hi ha exposicions, però no tot sempre és de fotografia.
0: Mm-hmm. Doncs...
1: Sí, jo crec que fa molta falten espais dedicats a això, a la fotografia.
0: Doncs Vicenç Rovira, de Foto Torroella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Molt bé. Felicitats, bueno, per aquests 25 anys d'exposicions, que en siguin com a mínim 25 anys més, que aquesta passió que teniu per la fotografia no mori mai. Felicitats, bueno, i per molts anys més.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos pel tema.
0: Adéu-siau, bon dia.
1: Vinga, bon dia.
0: Són 2:15 de 9.

0: comencem el bloc informatiu d'aquest matí de dimarts 23 de juny del 2026. Ampliarem ara els titulars que us comentàvem fa una estoneta aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Bacú. I comencem aquest bloc informatiu explicant-vos que el Ministeri d'Interior ha decidit suprimir el grup especialista d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil de l'Estartit i que donava servei a tota la Costa Brava. Una decisió que ha generat malestar entre els alcaldes de la zona, ja que es tracta d'una unitat que feia gairebé 3 dècades que estava establerta en aquest nucli que pertany a Torroella de Montgrí. Ara els GEAS centralitzaran tot el servei des de Barcelona, una decisió que no convenç els ajuntaments de la zona. En aquest sentit, l'alcalde de Torroella de Montgrí, l'Estartit, Jordi Colomí, va enviar una carta a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, queixant-se de la supressió del servei. Maria Alzina.
1: Colomí assenyala que els GEAS fan una tasca molt important tant de rescat com de vigilància i prevenció. Així, el batlle destaca que els efectius passen habitualment pels clubs de submarinisme de la localitat a explicar consells i recomanacions. Cal tenir en compte que la zona de l'Estartit és un dels municipis que compta amb més empreses dedicades a les activitats recreatives relacionades amb el busseig, amb les Illes Medes com a principal atractiu de la zona. De fet, el nombre d'inversions que es fan a l'estiu en aquest espai és un dels més importants de Catalunya. Colomí, a més, recorda que el de l'Estartit és un port estratègic del litoral gironí perquè es troba al centre de la Costa Brava, que a més té una idiosincràsia especial per les seves cales i penya-segats. Colomí no veu clar que en cas de necessitat la resposta pugui ser la mateixa que la que es pot donar ara si han de venir de Barcelona. A banda, l'alcalde destaca la feina que fan els guàrdies civils a l'hora de preservar el patrimoni de la zona i també evitar el fur de corall del fons marí. A banda de Torroella, també hi ha hagut altres ajuntaments costaners que s'han mostrat en contra de la retirada dels efectius de la base de la Costa Brava. Actualment, a l'Estartit, hi ha dos efectius dels GEAS i el cos va començar a operar a la base del Baix Empordà l'octubre del 1998.
0: I els jutjats mercantils de Girona reben cada dia de mitjana 4 sol·licituds de particulars ofegats pels deutes que no han vist cap més sortida que declarar-se insolvents. Segons recullen les dades que periòdicament publica el Consell General de Poder Judicial, entre gener i març, a la demarcació s'han presentat 396 concursos de creditors i d'aquests la immensa majoria els han sol·licitat particulars. En relació amb el primer trimestre del 2025 són un 8% més. L'estadística que mesura l'impacte de la crisi als jutjats també recull que entre gener i març a la demarcació s'han executat 260 desnonaments, més de la meitat per impagaments del lloguer. En aquest cas la xifra és lleugerament inferior a la del 2025, Maria.
1: L'augment d'insolvències presentades per particulars que ja fa trimestres que s'arrossega és conseqüència de la reforma de l'anomenada Llei de la Segona Oportunitat. Els canvis que van entrar en vigor a finals del 2022 simplificaven el procés perquè aquelles persones ofegades pels deutes puguin trobar una sortida que passa o bé per l'exoneració o bé per una cancel·lació parcial mitjançant un pla de pagaments. La llei permet liquidar un deute que no superi els 5 milions d'euros sempre que es vagi a actuar de bona fe i no s'enganyés als creditors en el moment de demanar el crèdit. La reforma, que també agilitza el procés directament, es va a fase judicial, s'ha traduït en un increment dels casos al llarg dels darrers anys. I aquest 2026, segons recullen les dades del Consell General del Poder Judicial, de moment no queda al marge d'aquest augment. L'estadística que periòdicament publica el Consell, les últimes dades són del primer trimestre, serveix de termòmetre per mesurar de quina manera les dificultats econòmiques impacten damunt el sistema judicial. Entre gener i març, a les comarques gironines, s'han presentat 396 concursos de creditors. Són un 5% en comparació amb el mateix trimestre del 2025, quan la xifra va ser de 377. De totes aquestes insolvències, la immensa majoria, de fet 9 de cada 10, les han presentades particulars. En concret, fins a 367 casos fan referència a gironins que han decidit acollir-se a aquesta llei de la segona oportunitat. La xifra representa un increment del 8,5% en comparació al mateix període de l'any passat. D'altra banda, entre gener i març hi ha hagut 29 empreses i autònoms que s'han vist abocats a fer una suspensió de pagaments i anar a concurs. D'aquests, 23 corresponen a societats i els altres 6 els han presentat empresaris a títol individual.
0: L'estadística també recull com durant el primer trimestre els desnonaments han baixat lleugerament i això tot i que el Congrés va tombar l'anomenat escut social que n'allargava la moratòria fins a finals de l'any per a les famílies vulnerables, Maria.
1: A les comarques gironines, entre gener i març, s'han executat 260 desnonaments, és a dir, que de mitjana cada dia s'emporten a terme gairebé 3. Més de la meitat d'aquests llançaments, en concret 153, han estat per impagaments de lloguer, és a dir, particulars i famílies, però també negocis, que no han pogut afrontar les rendes mensuals. Dins el llistat també hi ha 50 casos que fan referència a execucions hipotecàries, i els altres 57 restants s'emmarquen dins d'altres casuístiques. D'altra banda, i també en matèria d'habitatge, les dades del Consell General del Poder Judicial recullen com durant el primer trimestre els jutjats han rebut 21 denúncies per ocupacions d'immobles. En aquest cas, la xifra fa referència a aquelles demandes que han tirat endavant tant de propietaris privats com ajuntaments que tenen pisos socials. Per últim, l'estadística del Consell també serveix per veure com les dificultats derivades de la situació econòmica impacten damunt el món laboral, en aquest cas a través de les dades dels jutjats socials. Durant el primer trimestre, els que hi ha a la demarcació han rebut 569 demandes per acomiadaments. En paral·lel, el primer trimestre del 2026 també s'han presentat 267 demandes per reclamació de quantitats. En aquest cas, la xifra es troba lleugerament per sota de la de l'any passat.

0: El Baix Empordà va registrar un augment del 2,3% en el nombre de pensionistes durant el 2025. Segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, és el tercer increment més elevat del país. Només van superar la comarca Osona, amb un creixement del 2,8%, i la Cerdanya, amb un 2,7%.
1: Les dades també reflecteixen diferències importants entre les comarques gironines. La Cerdanya, tot i registrar un dels increments més elevats, és la comarca catalana amb una proporció més baixa de pensionistes. Els beneficiaris d'una pensió representen el 15% de la població. L'Alt Empordà també es troba entre les comarques amb menys pes de pensionistes. En aquest cas, representen el 16% dels habitants. En canvi, el Ripollès figura entre les comarques amb una població més envellida. Els pensionistes representen el 27,5% del total de habitants. Això significa que més d'una de cada quatre persones rep una pensió. En el conjunt de Catalunya, el nombre de pensionistes va arribar fins al 1.574.057 persones al tancament del 2025. La xifra representa un augment de l'1% respecte a l'any anterior. Tot i aquest creixement, el pes dels pensionistes sobre la població catalana va baixar lleugerament fins al 19,4%. Pel que fa als imports, la pensió mitjana mensual a Catalunya es va situar en els 1.575 euros, un 4,4% més que un any abans. A més, un de cada quatre pensionistes catalans percep més de 2.000 euros mensuals.
0: I la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell recupera aquest any El meu avi i també ampliarà la seva programació amb una nova proposta pensada per als més joves. Es tracta d'una cantadeta infantil que se celebrarà el divendres 3 de juliol a les 8 del vespre al Passeig del Canadell. L'activitat reunirà alumnes de les escoles Barceló i Mates, Pivert i Vedruna de Palafrugell, així com de l'escola L'Olivar Vell de l'Esclanyà Maria.
1: Els participants interpretaran algunes de les havaneres més conegudes del repertori tradicional en un concert obert a tota la ciutadania. La iniciativa s'emmarca en la nova etapa de la cantada que aquest any estrena la direcció artística de Meritxell Pastor Ribas. Un dels objectius és reforçar la presència de les havaneres més enllà de la cita principal i acostar aquest patrimoni musical als infants i als joves. El concert proposarà un recorregut per cançons vinculades al mar, als records i als retrobaments. La direcció anirà a càrrec de la mestra Bet Mestre, impulsora del projecte, mentre que l'acompanyament musical serà del guitarrista Jan Frigola. L'activitat compta amb el suport de la Fundació Ernest Morató, una entitat de referència en la preservació i divulgació de les havaneres. La col·laboració busca reforçar el vincle entre el món educatiu i una tradició musical estretament lligada a Calella de Palafrugell. La cantadeta formarà part del cap de setmana de la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que tindrà lloc el dissabte 4 de juliol a 11:15 de la nit a la platja del Portbó. I actuaran els grups dels Cremats, Ultramar, Portbó i Arjau. La programació començarà el mateix divendres amb la projecció del documental Calella de Palafrugell i les havaneres del director Pol Álvaro i es tancarà diumenge 5 de juliol amb un concert dels Amics de les Arts a la platja del Portbó dins el Festival Ítaca.
0: De fet, l'Ítaca Sant Joan va viure aquest dissabte una de les jornades més multitudinàries dels seus darrers anys. El recinte de la Platja Gran de les Tardites es va omplir de públic en una nit marcada pels concerts i per l'estrena del nou espai Ítaca Plaça. La principal novetat d'aquesta edició es va posar en marxa al matí a la plaça de l'Església de l'Estartit. Maria Alzina.
1: El nou escenari gratuït va acollir les actuacions de Sodi, d'en Pere Albo i el Comboi i Hipnosi, convertint el centre de l'Estartit en un punt de trobada musical. L'organització considera que la proposta ha superat les expectatives i apunta a la seva continuïtat en futures edicions. A la nit, l'activitat es va traslladar a la Platja Gran de l'Estartit amb una programació encapçalada per The Molotovs, Carlos Ares, La Moda, la Ludwig Band i Huni. Un dels moments més esperats va arribar abans del concert principal amb un espectacle de 500 drons sobre el mar i les Illes Medes. La proposta, creada específicament per al festival, va dibuixar figures lluminoses al cel durant més d'un quart d'hora i va acabar amb una llarga ovació del públic. Segons l'organització, es tracta de l'espectacle de drons més gran que s'ha fet fins ara a la Costa Brava. El gran protagonista musical de la nit va ser La Moda, que va presentar les cançons del seu nou treball discogràfic combinades amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria. La formació va convertir la platja en una gran celebració col·lectiva davant de milers d'espectadors. Ja de matinada, la Ludwig Band va prendre el relleu amb un concert centrat en les cançons del seu últim disc, sense deixar de banda els temes que han consolidat la banda empordanesa com una de les referències actuals de l'escena musical catalana. L'Ita que Sant Joan culminarà aquest 23 de juny amb la Gran Revetlla de Sant Joan, que comptarà amb les actuacions de 31 Fam, Cupido, Barri VIP, Venus i Disjockey Trapella. Després el festival continuarà la seva programació en diversos municipis de l'Empordà.
0: El Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes inicia un estudi pioner per catalogar les coves submergides del litoral. El projecte permetrà millorar el coneixement d'un dels hàbitats marins menys estudiats de la costa catalana i ajudarà a regular-ne l'ús i la conservació. Marta Castany.
2: El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha iniciat un estudi pioner per catalogar les coves submergides i semisubmergides situades entre l'Escala i les Illes Medes. L'objectiu és disposar d'una base de dades completa que permeti conèixer millor aquests espais i millorar-ne la protecció. Actualment hi ha 34 cavitats catalogades dins l'àmbit del Parc Natural. Tot i això, el coneixement dels especialistes i dels professionals del territori apunta que n'hi podria haver prop d'una quarantena més que encara no formen part de cap registre oficial. L'estudi que s'ha començat a desenvolupar aquesta primavera inclourà una fitxa tècnica de cada cova. La documentació recollirà dades com la ubicació, la profunditat, les dimensions, la temperatura de l'aigua, la presència de cambres d'aire i els valors geològics i biològics més destacats. A més, les cavitats es classificaran segons el grau de dificultat d'accés. Aquesta informació servirà per regular millor la pràctica del busseig i identificar els espais més sensibles des del punt de vista ambiental.
0: El projecte compta amb la col·laboració de la Unitat Subaquàtica dels Mossos d'Esquadra, que aporta coneixements especialitzats en seguretat dins d'espais confinats, i el Centre d'Immersió Xaloc de l'Estartit, que facilita suport logístic i el coneixement acumulat sobre les coves de la zona.
2: Des del Parc Natural destaquen que aquesta col·laboració permet integrar criteris de conservació i de seguretat en una mateixa eina de treball. També consideren que la participació del sector del busseig afavorirà la futura difusió dels resultats entre els usuaris d'aquests espais. La informació obtinguda es convertirà en una eina de referència per a la gestió del litoral i per al seguiment d'un dels ecosistemes marins menys estudiats de la Mediterrània catalana. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha destinat 18.000 euros a aquest projecte.

0: Anna d'Ivori arriba a Eclipsi després d'un procés personal i creatiu intens. El nou treball de la cantautora parteix d'un moment de dubtes, pors i qüestionaments sobre el seu camí artístic, però acaba convertint aquesta turbulència emocional en un univers propi, ple de metàfores, contrastos i matisos. En una entrevista a Ràdio Capital, l'artista ha explicat que el disc neix precisament d'aquesta tensió entre la foscor i la llum. Maria Alzina.
1: Segons d'Ivori, Eclipsi vol mirar més enllà de la música festiva i alegre que sovint domina l'escena actual. Sense renunciar a la llum, el disc també proposa transitar moments dolorosos, tristos o incòmodes. I és que l'artista explica que necessitem mirar també aquests moments amb tristesa per valorar també la felicitat. I és que defensa la necessitat d'aturar-se i escoltar allò que normalment costa més d'afrontar.
2: I en aquest últim jo crec que sí que hi és el camí cap a la culminació potser de, si més no fins ara, de la meva maduresa emocional, que és on ja sí que m'atreveixo potser més a parlar del que realment m'interessa, o almenys d'una manera molt més conscient, no? I molt més intencionada que no en els darrers treballs.
1: La cantautora reconeix que aquest treball representa un pas endavant respecte als seus anteriors discos. Si el primer disc tenia un punt més innocent i naïf, el segon ja mostrava una mirada més adulta. Eclipsi és per ella el camí cap a una culminació de la seva maduresa emocional. En aquest nou àlbum, d'Ivori s'atreveix a parlar d'allò que realment li interessa d'una manera més conscient i intencionada. El disc aborda qüestions com el pas del temps, el fet de fer-se gran, el dol i la memòria. Una de les cançons està dedicada a la seva àvia en un procés que l'artista descriu com a molt dolorós. Per això convida el públic a no només escoltar les cançons, sinó també a llegir-ne les lletres, que considera una part essencial de la seva proposta. Anna d'Ivori reivindica el paper de la lletra dins la cançó, tot i que durant un temps no s'havia sentit del tot còmoda amb l'etiqueta de cantautora, ara l'abraça perquè li permet situar la paraula al centre del seu projecte. L'artista explica que intenta construir cançons amb una dimensió reflexiva, pausada i plena de significat. Les metàfores, els petits secrets i les imatges poètiques formen part d'un treball pensat perquè l'oient no es quedi indiferent. Anna d'Ivori presentarà Eclipsi el pròxim 4 de juliol al Camp de les Aromes en el marc del Festival Portal Blau 2026. Tot i que l'artista encara no coneix personalment l'espai, assegura que tothom n'hi ha parlat molt bé. A més, després del Festival Portal Blau, l'artista també té previstes actuacions a les comarques gironines, com el 23 de juliol al Festival Solfejant de Cassà de la Selva i una altra parada a Torroella de Montgrí.
0: I Figueres es Mou celebra 13 anys amb una edició dedicada al procés de fer-se gran. Prop d'una vintena de propostes gratuïtes de dansa i arts del moviment es podran gaudir del 2 al 5 de juliol. La programació reunirà artistes de Catalunya i reflexionarà sobre el procés de fer-se gran des d'una mirada col·lectiva i comunitària, Marta.
3: Figueres es Mou arribarà aquest estiu a la seva 13a edició, consolidat com un dels festivals de dansa contemporània de referència. La cita tindrà lloc del 2 al 5 de juliol i oferirà prop d'una vintena de propostes gratuïtes repartides per diversos espais de la capital de l'Alt Empordà. La programació d'enguany gira entorn de la idea de fer-se gran. El festival vol abordar aquest procés des d'una perspectiva col·lectiva, comunitària i artística, a través de diferents espectacles i activitats. Entre els espais que acolliran les actuacions hi ha el Parc de les Aigües, que es recupera com a escenari del festival. També hi haurà activitats a la Biblioteca Fages del Climent, la plaça de l'Ajuntament, la placeta Baixa de la Rambla i la plaça Josep Pla, entre altres indrets de la ciutat. La creació catalana tindrà un paper destacat amb espectacles com Aleta, de Marc Fernández, inspirat en el món casteller, o Mil Primaveres, de l'Esbar Manresà, de l'Agrupació Cultural del Bages. També s'hi podran veure propostes de companyies i artistes de Galícia, el País Basc, Navarra, Madrid i el País Valencià.
0: La programació internacional inclourà Salada d'Emergència, de la companyia francesa Ad Hoc, una peça interpretada per artistes d'entre 60 i 80 anys que reflexiona sobre l'envelliment. També es presentarà Entre Bous i Vaques, un projecte comunitari impulsat per la companyia La Côte Folle amb la participació de dones de Figueres.
3: El festival manté l'aposta pel suport a la creació artística. En aquesta edició acollirà la mostra de procés de Brida de la coreògrafa Esther Guntín, guanyadora del Premi del Ficolomé. La proposta explora la relació entre la dansa tradicional dels cavallets i els mecanismes de control sobre els cossos. A més dels espectacles, el festival programarà una conferència ballada sobre dansa contemporània i la projecció de la pel·lícula Qui som, dedicada al procés creatiu de la companyia Baró de Bel. Impulsat per la cooperativa Aguitart, el festival va néixer l'any 2014 amb l'objectiu d'apropar la dansa contemporània a la ciutadania i fomentar la creació artística al territori.
0: Passen ja 4 minuts de 3:15 de 9.

0: Ja sabeu que els dimarts aquí al Supermatí ens encanta parlar de llibres, i per parlar de llibres, qui millor que la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Bon dia, Maria Teresa, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: A veure, ho comentàvem ara abans d'entrar, avui Revetlla de Sant Joan, no sé si la celebres massa tu.
1: No, fa anys que sí que l'havia celebrat molt, perquè el meu cunyat era cap dels Ducs del Foc de Torroella de Montgrí i organitzaven allò una gran festassa d'Estartit i tal, i evidentment tota la família hi eren presents, saps? I estava molt bé, però jo ara és que prefereixo fugir de les aglomeracions. El que sí que poder seria interessant és tenir aquell projecte pel qual també es feia algú del Foc de Sant Joan, i és guardar coses que has de cremar, tenir-ho tot preparat per aquest dia, que a vegades aquesta cerimònia sí que està bé fer-se. Però em penso que ja llenço bastant cada dia per no haver de cremar. I és que, esclar, sempre intento anar enrere i dir, bueno, com va néixer tot això? Doncs fer neteja, no? Allò, fem una cremada i per anar a menjar coca, beure cava i no cremar res, què vols que et digui? No, me falta alguna cosa.
0: Doncs tu, Maria Teresa, pel que em dius, prefereixes ja quedar a casa i llegir un bon llibre, no?
1: Exacte, acabar les 50 pàgines que em queden del Carus Perdaré, que és un llibre molt bo, molt bo.
0: A veure, quin llibre és?
1: Mira, es tracta d'una obra de Sandro Veronesi, es diu Setembre Negre, i és el segon llibre que ens tradueix l'editorial Periscopi. El primer es deia El Colibrí. Probablement ja hi ha gent que el coneixi, perquè és un llibre que té el Premi Estrega. La segona vegada que aquest autor té el Premi Estrega, cosa estranya, i a més, cosa estranya perquè és difícil tenir el Premi Estrega, tenir-ho dues vegades ja, no vegis, i a més és el premi més prestigiós de les lletres italianes. L'autor Veronesi va néixer el 1959, té la meva edat, i la majoria d'obres tenen aquest contingut una mica que té a veure amb la seva generació, val? Hi ha uns records, hi ha una música, hi ha un cinema, hi ha un entorn en les novel·les que són el seu. És el que passa també en aquesta obra que ara us parlaré. La traducció, ja ho aviso ara, és boníssima. Pau Vidal és el traductor per excel·lència de la llengua italiana cap al català. Ho fa molt bé, molt bé. I de què va Setembre Negre? A veure, probablement hi hagi gent de la meva edat o una mica més grans que ho recordin moltíssim, perquè van ser uns Jocs Olímpics que hi va haver a Alemanya l'any 1972, que van acabar, doncs, hi va haver sang, vull dir, palestins israelians, qui ho sàpiga ja sap de què va, qui no ho sàpiga ja ho pot buscar. No és és molt important en la novel·la, però tot i que li dona títol en l'obra, es tracta de com un estiu meravellós del canvi cap a l'edat adulta del nostre protagonista, Gigio, acaba, doncs, amb aquest setembre negre. De què va l'obra? D'un tema que a mi m'ha agradat sempre molt, que és quan els joves deixen de ser criatures, quan encara poden estar col·leccionant cromos i jugant amb Lego, però de cop i volta senten atracció per una nena, se'n donen compte que els seus pares tenen unes converses al vespre en els quals els exclouen en els fills perquè ni els volen preocupar ni volen que se n'enteri. No sé si recordes aquella expressió de hi ha roba estesa.
0: Sí, tant.
1: Vull dir, jo no sé si ara es diu això, però abans jo ho recordo a casa. Bueno, ja en parlarem, que ara hi ha roba estesa. I nosaltres ens quedàvem amb cara de pasta de moniato i notaves que allà venia alguna cosa interessant i de cop i volta quedava tallat i no t'entraves de res. Doncs és aquestes experiències, aquesta vida d'aquest nano. És una família benestant, el pare és advocat, tenen prou diners per tenir vacances de 2 mesos i mig a la platja, al mar. Allà hi s'hi troben famílies que s'hi troben cada any. És d'aquesta manera que aquest noi s'enamora d'una nena de pare italià i de mare etíop, amb una bellesa exòtica especial, una nena que té uns interessos culturals molt diferents d'ell i que, estant amb ella, va notant que creix, que es fa gran. Una de les coses que fan, que penso que ho va fer molta gent, és intentar entendre l'anglès traduït les lletres de les cançons dels músics preferits. També, evidentment, aquest nen és un gran aficionat a l'esport i ho segueix tot, el Tour de França, carreres de motos, tot. Vull dir, llavors surten tots els grans atletes d'aquella època, dels anys 70. En fi, ja us ho he dit, col·lecciona cromos, però d'esportistes. I ara que estem tan de moda amb aquests de Panini de la Lliga,
0: sí.
1: I no de la Lliga, del Mundial, imagina't, no? Les col·leccions de cromos que hi havia abans també, d'això fa molts anys. Doncs d'això tracta, o sigui, de tot, de la vida, dels cops que et dona la vida, de quan deixes d'infantesa arribes a l'edat adulta i quan, malgrat la teva felicitat infantil, l'entorn és el que és i de cop i volta doncs els moments de màxima felicitat, que és conscient que ell és molt feliç, de sobte queden tallats amb uns Jocs Olímpics absolutament violents i amb un final d'aquest estiu també.
0: No sé si ho has dit, potser sí, és una novel·la?
1: És una novel·la, és explicada en primera persona en nom de Gigio, que és el noi, en aquest moment té 12 anys. Ell ho explica quan en té 60, però gairebé no et mous de l'edat dels 12 anys. De tant en tant sí que es posa en el moment que ho està explicant, que és quan té 60 anys, i va dient: jo podia haver sigut conscient de lo que s'acostava si hagués detectat les senyals, diu alguna cosa així, però després continua amb la narració lineal i sense salts en el temps d'aquell estiu de l'any 72.
0: Doncs t'he de dir, Maria Teresa, que aquest llibre me l'apunto sí o sí, perquè la novel·la històrica és el meu gènere literari favorit, o sigui que l'he de llegir sí o sí en aquest llibre de Setembre Negre que ens comentes. No sé si comentaves abans això dels Jocs Olímpics aquests que del 72,
1: sí.
0: Que la gent, per poder llegir, per entendre la novel·la, ha de saber una mica de context o no és necessari?
1: No, gens ni mica, al contrari. Vull dir, a mi m'ha agafat, pumba, saps? De sorpresa absoluta. Que és el que passa amb moltes novel·les bones. O sigui, et posa peces musicals, et posa... et comenta una pel·lícula, et comenta un llibre, vull dir, aquests nanos tenen inquietuds culturals, per tant, escolten música, llegeixen, ballen, juguen, neden, i llavors, si vols estar una mica al cas de què es movia en aquells moments culturalment, ho pots anar a buscar tot, vull dir, el llibre està absolutament documentat. I Setembre Negre, ja et dic, per la gent que potser és una mica més gran que jo, perquè aquesta edat també tenia 12 anys, està absolutament documentat. I Setembre Negre, ja et dic, per la gent

0: al contrari, vull dir, quan t'agafa en l'ordre que li agafen al nostre protagonista, és perfecte també pel doctor.
1: Aquesta història, ja per anar acabant, la història és basada en fets reals, diguéssim, aquesta història va passar, o és fictícia dins d'un context històric real?
0: Exacte, fictícia dins d'un context històric real.
1: D'acord,
0: sí.
1: D'acord.
0: Sí. Llavors, repetim, doncs, les dades,
1: sí.
0: Abans no se'ns acabi el temps, l'autor Sandro Benonesi, de veritat, jo, al meu parer, ho dic molt personalment, però qualsevol obra que trobeu de Sandro Benonesi ja ho podeu llegir, perquè és magnífic, és un gran narrador. La novel·la de la que hem parlat avui es diu Setembre Negre, traduïda per Pau Vidal, i l'editorial que ho té és Periscopi, Edicions del Periscopi.
1: Periscopi, que acostuma també a fer molt bones edicions i molt bones recomanacions.
0: Sí.
1: Maria Teresa,
0: és una editorial amb molta vista.
1: I tant que sí, i tant que sí. Doncs Maria Teresa, moltíssimes gràcies un dimarts més per acompanyar-nos al supermatí. Que tinguis una molt bona revetlla. Ja m'has dit que tirar petards i aquestes coses ja no, però sí que llegir un bon llibre, acabar-te aquell llibre que t'ha agradat tant, sí que serà el teu pla per aquesta nit de la revetlla.
0: El que passa que millor agafar-ne un que no provoqui nervis, perquè estàs llegint una escena una mica interessant i de cop i volta amb la finestra oberta et salta un petard.
1: Exacte.
0: Que l'han tirat al veí i fas un salt que em va passar i vaig sobre un bot tremendo perquè estava aquí superabsorta i de cop i volta em tiren un petard a sota la finestra en 5 mesos i així. Saps? Vull dir que amb cuidado amb tot això.
1: Maria Teresa, que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
0: Igualment, adeu-siau. Adeu.

0: Fins aquí aquest supermatí de dimarts, 23 de juny del 2026, revetlla de Sant Joan. Que tingueu una molt bona revetlla, un molt bon Sant Joan. Nosaltres hi tornarem dijous a les 8 aquí al supermatí. Que vagi bé!
1: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili

0: i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de gasoils Cursà. El teu gasoil de confiança.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny, viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioche, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 euros. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
4: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
0: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.

0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Original dels Milky, aquesta és la versió remix que han presentat David Guetta d'aquest èxit del 2002, que es diu Just the Way You Are i que sona a Capital.

0: fa 25 anys que fem Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
3: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
3: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
3: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
3: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny, viu la revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioix, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
9: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
10: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
11: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
12: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
11: Quins tractaments fan?
12: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
13: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
14: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
15: Aquesta revetlla de Sant Joan, passa-la amb nosaltres. Dimarts 23, a partir de les 10 del vespre, tu poses la festa i nosaltres la música.
16: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda, perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't d'Alexes a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital.
15: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada.
17: Vinga, passa-ho bé. Petardo.
15: La, la,
1: la millor música del món.
17: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Clapés.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: Cançó que ens emociona és l'èxit de Benson Boone. S'anomena Beautiful Things, sona Capital.

0: tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: De fons ja la música d'Ivan Herzog. L'escoltem amb aquest Des de lluny.
3: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: sona bé.
1: És Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike. Una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat és Baby Doll.

0: I que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: I escoltem de fons a Dua Lipa, una artista mimada aquí a Ràdio Capital. Ens encanta les seves cançons i en aquesta ocasió s'ajunta de Kevin Parker, el líder dels Tame Impala, que dona un aire psicodèlic en aquesta producció que s'anomena Houdini.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Ah, no.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Ho faré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada

0: Alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
5: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
8: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
7: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
8: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
9: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
11: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
12: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
13: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
14: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
15: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
16: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
15: A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
17: de... Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
18: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
19: Avui una jornada plenament assolellada.
14: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
20: Radio Capital.
14: Per saber tot el que passa a casa teva.
21: La millor música del món.
20: La millor música del món.
21: A Ràdio Capital.
20: Ràdio Capital.
21: Amb Marc Lapés.
22: Ràdio Capital també a les xarxes.
21: Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. No sé, Ràdio Capital, les tenim totes.

0: Quina calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Obrim pel barri i es comenta un dels grans treballs de la Ludwig Van i en presentem aquesta cançó que ens encanta. És la primera del disc, que es diu El teu amor.

0: És estiu.
1: És estiu.
0: No ho notes? Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
3: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12. Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny, viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioche, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 euros. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees.
8: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents.

0: De caçar, menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bomber. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
1: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
2: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
3: Aquesta revetlla de Sant Joan, passa-la amb nosaltres. Dimarts 23, a partir de les 10 del vespre, tu poses la festa i nosaltres la música. T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda, perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't de Lexus a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital. Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada. Vinga, passa-ho bé. Petardo.
4: La millor música del món.
5: La millor música del món.
4: A Ràdio Capital.
5: Ràdio Capital.
4: Amb Marc Lapés.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Original dels Milky, aquesta és la versió remix que han presentat David Guetta d'aquest èxit del 2002 que es diu Just the Way You Are i que sona a Capital.

0: que ja coneixes Ràdio Capital,
1: per què no ho expliques als teus amics?
0: Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
2: El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, sona Capital.

0: la ràdio només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: Una banda que va néixer com un homenatge als Eiva. Parlem dels 18, els escoltem amb Iconic.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Gràcia Abrams. Sona amb això que es diu Hit the Wall.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny, viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioix, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
6: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
7: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
8: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
10: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
11: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
12: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
11: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
12: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
11: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
12: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
11: T'esperem a Sidral, essència moma.
1: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
13: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
14: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
15: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
16: més econòmic del que et penses
15: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
16: del nostre web,
15: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
16: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
15: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
16: La millor música del món.
17: La millor música del món.
16: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
16: Amb Marc Clapés.
18: Quan sona bé,
16: és Ràdio Capital.
17: La ràdio de l'Empordà.

0: música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona a Capital.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Fa més de 20 anys ens acompanyen en el món de la música. Parlem dels Maroon 5, els escoltem amb Heroin.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener

0: i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
5: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
6: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
5: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
6: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
7: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
8: Tens una casa o te'n vols fer una?
9: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
8: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
10: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
11: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
12: Aquesta revella de Sant Joan, passa-la amb nosaltres. Dimarts 23, a partir de les 10 del vespre, tu poses la festa i nosaltres la música.
13: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda, perquè no paris de ballar tota la nit.
12: Aquesta revella de Sant Joan, deixa't d'Alexes a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revella de Sant Joan a Ràdio Capital. Dimarts 23, a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada. Vinga!

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Platja d'Aro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: Valentina, porta-lo que...
1: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

Capital. 25 anys. Ràdio Capital. 25 anys.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts.

0: dimarts 23 de juny, viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioix, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
2: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
1: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
2: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
1: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
2: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
1: T'esperem a Sidral, essència MOMA.
3: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A distribució de gasoils Cursà, t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de gasoils Cursà. El teu gasoil de confiança.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
12: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
11: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola ràdio.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Hi ha un moment
6: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
5: Perquè saps que no ho entendràs.
6: Perquè et canses d'esperar.
5: I de no saber exactament què estàs pagant.
7: I si fos fàcil?
5: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
6: Sense sorpreses.
5: Parles amb persones i saps en tot moment
6: què tens contractat.
5: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
8: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
9: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
10: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
11: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
1: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
2: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
1: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
2: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
3: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 400 166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions. Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi. Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
6: Aquesta revetlla de Sant Joan passa-la amb nosaltres. Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre. Tu poses la festa i nosaltres la música.
7: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't d'Alexes o d'Espotis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital.
6: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada.
8: Vinga, passa-t'ho bé.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
2: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
1: I el manteniment?
2: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. 3W3, ens ocupem de la resta.

0: o entra a innovaelect.com.
1: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
4: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
3: Quins tractaments fan?
4: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
5: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
6: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital. 25.

0: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny, viu la revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioix, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 euros. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
0: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
7: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
9: Aquesta revetlla de Sant Joan, passa-la amb nosaltres. Dimarts 23, a partir de les 10 del vespre, tu poses la festa i nosaltres la música. T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda, perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't d'Alexes o d'Espotis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital. Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada. Vinga, passa-ho bé!

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que la policia local de Blanes ha detingut a un home per emportar-se els diners d'una caixa d'un supermercat després d'amenaçar i intimidar la caixera amb un ganivet. Els fets van passar fa dues setmanes al barri dels Pins. Poc després d'un quart de set de la tarda, els agents van rebre l'avís del robatori i el cos va enviar 6 dotacions fins a l'establiment. Un cop allà, diversos testimonis van assegurar que l'home havia fugit amb els diners de la caixa que havia agafat ell mateix, tot i que ningú va saber indicar en quina direcció havia marxat. A l'hora de descriure el lladre, els agents van reconèixer qui podria ser l'autor dels fets, ja que és un delinqüent habitual i, a més, viu a prop del supermercat assaltat. I l'estudiant que ha tret més nota a l'ESPAU de tot Catalunya, Laura Tellada, assegura que no pretenia aconseguir un 14, però sí que volia treure bona nota. Al final ho ha aconseguit perquè ha obtingut un 9,9 a l'ESPAU i s'ha convertit en l'alumne amb una qualificació més alta del país. Tellada assegura que no s'esperava gens ser la millor i quan aquest dilluns li va trucar la consellera d'Universitats per comunicar-li, li va sorprendre moltíssim. L'exalumne de l'Institut Pere els Ius de Banyoles aprofita la fita aconseguida per reivindicar les humanitats. I les exportacions de les càrnies gironines no remunten i continuen notant l'impacte dels aranzels que la Xina aplica al porc. Segons recull l'estadística del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, durant el mes d'abril les vendes a l'exterior d'aquest clúster han caigut fins a un 24%. En paral·lel, les farmacèutiques també registren una davallada acusada de les exportacions durant l'abril, en aquest cas, més del 50%. La nota positiva la posen els fabricants de maquinària, però tot i això, en global, les exportacions gironines tanquen l'abril a la baixa una caiguda del 2,6%. En el que portem d'any, el descens ja se situa al 4,6. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Begú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Begú amb el suport de l'Ajuntament de Begú.

0: cançons que quan les sents
1: et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les
0: et posaves, a cantar.
1: A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
1: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
1: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
1: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MOMA.
2: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
4: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Corsà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
5: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny, viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioix, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 euros. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bomber. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell.

0: d'Urgell i viu l'experiència Grup Serratosa.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
5: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
7: Aquesta revetlla de Sant Joan passa-la amb nosaltres. Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre. Tu poses la festa i nosaltres la música.
8: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't de l'excés a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital.
7: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada.
9: Vinga, passa-t'ho bé.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall d'Obrer. Fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som

0: Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
1: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
0: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
8: d'assalt. Entitats com el grup Tenis la Bisbal i el Camp.
7: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
8: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
9: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
10: Avui una jornada plenament assolellada.
6: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
2: Ràdio Capital.
6: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també hi porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
7: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny, viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioche, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Tens una empresa?
9: Preu imbatible de 4,63 €. Sempre les

0: experiència i compromís amb el planeta.
1: Aquesta revella de Sant Joan passa-la amb nosaltres. Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre. Tu poses la festa i nosaltres la música. T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revella de Sant Joan, deixa't d'Alexes a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revella de Sant Joan a Ràdio Capital. Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada. Vinga, passa-ho bé.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
5: Més econòmic del que et penses.
4: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
5: Del nostre web.
4: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
6: Aquesta revella de Sant Joan, passa-la amb nosaltres. Dimarts 23, a partir de les 10 del vespre, tu poses la festa i nosaltres la música.
7: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda, perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revella de Sant Joan, deixa't d'Alexes a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revella de Sant Joan a Ràdio Capital.
6: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada.
7: Especial Revella de Sant Joan a Ràdio Capital.
6: Dimarts 23 a partir

Ja saps, si vols festa, la festa la posa a Ràdio Capital amb la millor música del món, aquestes cançons que dius, hosti, és que m'ha agradat aquesta que ha posat ara. Shazam, Shazam, a veure quina era, quina era. Doncs tu diràs que era aquella.

mare meva, quin tamasso, perquè no penso dir tabacle, quin tamasso que acabem d'escoltar. I els següents que sonaran no seran menys, no en seran menys, boníssimes totes. Va, som-hi en aquesta revetlla de Sant Joan en directe des de Capital.

Vas gaudint o no? Perquè jo m'ho estic passant la mar de bé punxant-te totes aquestes cançons, una rere l'altra, sense pausa, tu, fins que surti el sol. I si no ha sortit el sol, també farem que surti nosaltres. Va, som-hi!

Però que bona que és aquesta cançó, mare meva, que bé que ens ho hem passat vosaltres. Segur que també l'heu ballat, l'heu cantat, l'heu, no sé, de tot, amb aquesta cançó que ens ha encantat. Però les següents no s'aturen, els èxits no s'aturen en aquesta Ribera de Sant Joan i des de Ràdio Capital. T'estem posant el millor que tenim aquí preparat per tu.

0: vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

Nit de festa, nit de celebració, nit de no dormir, nit de passar-s'ho bé, de gaudir amb els amics, amb la família o amb tu mateix, amb qui vulguis, però sempre amb Ràdio Capital, al costat, amb la millor música.

0: Des del tanto a la platja,
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

Ja saps, si vols festa, la festa la posa a Ràdio Capital amb la millor música del món, aquestes cançons que dius, hosti, és que m'ha agradat aquesta que ha posat ara. Shazam, Shazam, a veure quina era, quina era. Doncs tu diràs que era aquella.

Festa, festa, alegria, alegria, que és la revetlla de Sant Joan. Toca els petards, toca una mica de coca, coca de forner, eh? Coca de forner i també una mica de música, la música de Capital. En aquesta revetlla en directe estem fent-te companyia. Som-hi!

Festa, festa, alegria, alegria, que és la revetlla de Sant Joan. Toca els petards, toca una mica de coca de forner, eh? Coca de forner i també una mica de música, la música de Capital. En aquesta revetlla en directe estem fent-te companyia. Som-hi!

0: Capital. 25 anys.
1: Tu, al final fem amàquing o no? Jo puc passar pel pac i pilleu les amaques.
2: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Haurem de passar pel de calor un fly, tio, que...